0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

Sí.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies!

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rampen.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat. No és normal.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Avisa la tía!
0: ¡Baja, corra!

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: chaque candela canson, sacado.
1: Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. Que s'ha borrat
3: què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni de selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari pel quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: empieza por tú.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

nit quan estic amb tu. Digue'm on sóc quan estic amb

0: despida esta señora.
1: Best one in the back.
0: Cámara.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Un resum més obrim amb un tema d'interès general. Fa setmanes que parlem del fenomen del Niño, agreujat pel canvi climàtic. Aquesta vegada l'alerta ens arriba de l'ONU, i és que l'Organització Meteorològica Mundial calcula que es desencadenarà els pròxims 2 mesos i que molt probablement s'allargui fins al novembre. De tot plegat va parlar al programa Albert Sant Andrés amb el meteoròleg de Castellà Jordi Moré. També aquesta setmana vam tenir temps per parlar de futbol, del futbol més modest. Si bé el Centre d'Esport Sabadell ha acaparat el focus mediàtic pel play-off a segona, al Connectats vam reconèixer la tasca que fan altres clubs de la ciutat com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Sergi Parc va conversar amb Santi Ribalta, president del club. I acabarem a Badalona amb una interessant proposta que canvia de dates. Heu sentit a parlar mai de les nits d'estiu a la Nís del Mono? Doncs, si voleu saber de què va, us proposem escoltar l'entrevista de Martí Villegas amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027 degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això són, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen és, o pronostiquen és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030 tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important de recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si, de fet, volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, vull dir que hi ha algun salt, però vaja, vull dir que sí que, doncs, que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. És a dir, que de vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana, i quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, és a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és, tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta, és a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o a la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen l'impacte és molt menor, però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima atmosfera-oceà, té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
2: Sí, doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no?, vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes, doncs clar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no?, passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic o d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí, sí, sí, exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament d'1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veiem que això és del 2015, els acords de París, estem uns anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això, perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països, ara em ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, que som una regió molt petita del món, no?, és molt difícil, no?, poder aconseguir una cosa així.
2: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial. I veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però esclar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no?, és possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre els o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després va fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència, del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i a més s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents, i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps, o ja anem tard, o què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això, perquè el panorama no es veu gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres. Però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. Bé. M'ha agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull.

0: desitgen que arribin les obres, després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
0: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
0: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre en el sentit, perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs de Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres, perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
0: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana n'hi hagi llum, no ho sé, o quan el Sauló s'ompli de gespa no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de Sauló per entrenar i això doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran, benvingut sigui també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent senti que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí. Mm-hmm. A les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta sí, nomenclatura, i després teniu aquest camp de Sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de Sauló. Això és la principal obra d'això, no?
0: Sí, i s'ha afegit els vestidors.
1: I sí, sí.
0: Clar,
1: i, bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
0: Són molts i n'hi haurà també una graderia. Mm-hmm. Què passa? Que això... toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de Sauló solament pues, seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Ròmulo, que li diem nosaltres, sí, sí. En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic. Val, que és antic, molt antic per Sauló, però ja existeix, o sigui, doncs, farà que doncs, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou, o sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo, però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així, i llavors seria molt fàcil fer el camp de Sauló, fàcil, entre cometes, molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí. Però clar, hi ha més treballs a fer, està clar.
0: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball que ens canviarà amb les llums. Posaran LEDs, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps, o han de fer als camps, no sé, els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix i a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan per exemple estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal, és a dir, o estem a l'expectativa?
0: Jo estic a l'expectativa, el que em diguin farem, sí, això està clar. I per això nosaltres que precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. Mm-hmm. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran, però de moment...
1: Sí, sí.
0: Jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps i això és un mal de cap que després pues se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici.

0: No, perquè molt. Imagino que en el cap de Santi Ribalta deu pensar, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros. Sí. Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, regidoria d'esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa?
1: Ens ha superat de totes. O sigui, ha vingut una predisposició molt gran. Agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible. Però s'han posat. També s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Rull, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol, i ara existeix un, bueno, 2, però un que es pugui practicar, perquè sí, sí. Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar, i a la vegada no podem donar no Can Rull, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar, perquè clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Rull. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Rull està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a i tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues, ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
0: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu 3 equips femenins, oi?
1: Sí, sí.
0: És el gran repte del Can Rull Romulo Tronchoni, i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gest artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
1: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rull d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri. Al final nosaltres som un club de barri, i ara us explicaré una mica les idiosincràsies de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització, que no tenim. Llavors, el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir. I després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
0: Parlen d'aquest futbol de barri, Santi. Ja que m'ho posaves sobre la taula.
1: Clar, t'ho he posat.
0: Bé, al final sou un club sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
1: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
0: Doncs, doncs això.
1: Sí, sí. clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no sigui en futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells se'ns emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
0: El pes gran es menja el petit sempre.
1: Això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres fem, tenim una, el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec de, del Can Rui, vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos, que és, això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent pues no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? És un, al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rui, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Doncs pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador, però si un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Doncs pues jo vaig dir, això no ho permeto, ni em sentis, no, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, són, això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien, t'ho dic, no estarien, al Can Rui no estarien.
0: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no? que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rui, Romulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la Junta Directiva?
1: És la clau. Jo vaig per... Nosaltres tenim a la Junta Directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut, i clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res, o sigui, simplement era donar-li la volta a això. Això, quan jo vaig arribar vaig dir, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canvi. I després, per circumstàncies de que el Carlos va dir que no vull seguir, que porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir, vale? Però no tenia intenció tampoc, no tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre, també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació, mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, de, escolta, anem a fer-ho bé. Redes socials, jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors, vídeos virals, un contingut, dintre de la part econòmica era, doncs, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada, que tot fluïs i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, vale? I això ens ha costat els dos anys que jo portava tresorer més aquests dos anys, i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets, nets, i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
0: Gràcies, Santi, que vagi bé.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat, que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'Estiu a l'Anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Mm. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens vam plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure, doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat, i aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica, i bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Mm. Com va sorgir aquesta proposta de les nits d'estiu a l'Anís del Mono? Era per petició popular o us ho havien demanat alguns?
2: No, va ser
1: entre Museu de Badalona i l'Anís del Mono, oi?
2: A veure, aquesta marca, Nits d'Estiu, va començar aquí al museu. Va començar a posar una mirada diferent sobre les restes arqueològiques, sobre la ciutat de Baetulo. Va ser una activitat que vam fer 3 o 4 anys, ara ben bé no me'n recordo. Pràcticament ens estem traslladant a l'any 2001, si no recordo malament, i això era una activitat que consistia en fer una visita teatralitzada a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys, doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres vam ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenim visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors, generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions
1: la demanda, l'alta demanda que teníeu.
2: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica i des de llavors doncs, no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de la Nits del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
2: És l'indret idoni perquè és més gran, no perquè el museu no ho sigui, el museu ho és, i ho és molt, i la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, és... seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. El que passa que, clar, la història era l'aforament. L'Anís del Mono? Doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però, clar, és un aforament més ampli. Clar. Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen professionals de la fàbrica?
2: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, hores d'ara, continuen fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
2: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer d'elaborar aiguardents, d'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, a la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens n'anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica, que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, a diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I, per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
2: Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Sí que de vegades comptem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs anem per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè, bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però, clar, el pressupost no és infinit, el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no?
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany sí. Tenim unes dates ben diferents, oi?
2: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
2: En els últims anys hem constatat i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que se'n cuida del muntatge de l'activitat, del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades.
1: I cada cop més altes.
2: No són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. I, lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls, bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
2: llavors,
1: sí.
2: Doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. O sigui, tenia 3 sessions, en feien 3 sessions i continuarem celebrant 3, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, 3 divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests 3 mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, clar, no, ja no, no és el mateix nivell.
2: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, bé, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
2: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega, no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, sí. No? Però bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Ho sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com per exemple oferir l'activitat en un moment a l'octubre en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
2: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible, vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres més que res per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones.
1: Sí, sí.
2: Que estan allà, o sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada, i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda, i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol, clar, quan ja has acabat de muntar és que estàs per
1: xoc, molt cansat.
2: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a les nits d'estiu a la Nit del Mono?
2: Bé, de moment encara no tenim la programació tancada.
1: D'acord.
2: Tenim algun concert ja tancat, però no tenim tota la programació dels 3 dies tancada. Esperem, en els propers dies, quan dic els propers dies, dic el proper mes, tenir ja tota l'activitat a punt. Llavors el que farem és que l'anunciarem a la pàgina web i la mantindrem com a nivell informatiu. Normalment les entrades les posem a la venda un mes o un mes i una mica més abans a la venda. No les comencem a vendre demà passat, perquè llavors el que ens pot passar és que la gent les compri i pràcticament no ens ha donat temps ni a publicitar, ni a fer una mica bullir l'olla. Llavors sempre reps la trucada d'aquella persona que fa tants i quants anys que intenta comprar entrades i que no les aconsegueix.
1: Sí.
2: Què passa? I clar, sí, sí. I, bueno, pues, i això, intentem publicitar amb temps, però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar, clar, clar, clar. Doncs n'estarem pendents i sobretot recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nits del Mono doncs, seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, sí, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
0: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any. Quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Al teteo.

0: Sempre per... Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Ah, será.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs triugat, eh?

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

aquestes nits. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Vinga, home, tot content. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa. Au, vinga, home, au. Fora.
1: Estem rodant. Més. Stop, fora cotxe, mula.
0: Ara.
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Sí que vull que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: passar per tu.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: ja no...
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

chévere.

0: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: El Pamfina fa una prena.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Hoy, hoy que ve. Ay, está. Benvinguts con una nueva edición del Dance Tour. Aquí som als nostres estudis, bien fresquitos, con el aire acondicionat posat. Muy a gustito, la verdad. Qué inventazo esto del aire, Amb aquesta edició d'avui, concretament el dia 14 de juny del 2026, amb una nova aventura, un nou Dance Tour, on avui fem paradeta a França, aquí al costadet. I també tenim aquesta secció del bonus track, on disfrutarem de tres remixos de temes molt coneguts, de temes que tothom coneix d'una altra forma distinta i diferent. I també aquest viatge que tenim pendent al passat, aquesta dècada d'eurada, de la dècada dels 90, amb temes que uno d'ells, ja te digo, que viene, vamos, ni al pelo. Una cosita que hay muy actual, queda bastante por culo, y que siempre pues se presenta, cuando ya empieza a hacer calorcito, Tot això acompanyats de les novetats importantíssimes, que es porta avui. Home, mira, quin programa. Només que rebis una cordialíssima salutació a la direcció i la locució del Dance Tour, J.M. Salinas. Bona tarda. I com sempre, doncs, molt agraïts i un fortíssim aplaudiment a aquesta people, a aquesta gent que es descarrega el podcast, Que si no pots escoltar Dance Tour sencer, no passa res, que per això vas a la nostra web en directe i mires un poquito por allá. Vas a la programació, vas a Dance Tour i ahí estan els podcasts, no només aquest, aquest programa que s'està gravant, sinó també pots disfrutar dels programes anteriors. I també importantíssim la nostra adreça, el nostre correu electrònic. A la nostra adreça, qual és? Qual és la nostra adreça? dancetour.radio@gmail.com. Vinga! I nosaltres ja donem la benvinguda, perquè ara comença una nova edició de Dance Tour fins a les 5.
1: Dance Tour con J.M. Salinas.

Un tema que vam presentar, doncs, fa mesos, eh? I que vam vaticinar que seria tot un himne. De fet, ara és el moment que s'està escoltant per les demés emissores de ràdio, eh? Una encertada d'Enstor, com d'altres que hem tingut, que sempre, doncs, és un plaer, eh? Avançar-te a la música més actual, a càrrec de Gordo, Reynir Sonnebel, i amb aquest mitiquíssim, eh? Per nosaltres. Loco, loco, venga! Dance Tour, el programa visionari de la música dance, que a vegades, doncs, mira, le da el puntito. 6 minuts, se'ns separen de les 3 de la tarda, encara queda moltíssima història, encara queda moltíssima música, també la nostra secció del bonus track i, com no, també aquest viatge que tenim programat a França. Això de fons, la nova de Nicky Romero, atenció! Atenció!

Sí, senyor, eh? Quina manera de posar en situació que té el Nicky Romero en aquesta ocasió, la nova proposta, juntament amb el Mero i amb el featuring de Grace Barton amb aquest Run to You. Història actual, història que sona així de bé a través del nostre Dance Tour d'avui, eh? Mamma mia, que bien lo vamos a pasar. I ara és moment de fer referència a la nostra família, eh? Als nostres amics de tant de Facebook com Instagram. Saludem el Nicolás Barba, sí senyor, el Pico Estilo, Rosario Bascón, José Martín, la gent de València. Doncs anem a Màlaga, l'Emilio, també a la Miguel Ángel Montenegro Leal, Rodrigo Sánchez, a la Omar, tota la gent d'Hospitalet, també a la gent de Cornellà, a la Basi, a la Mar, a l'Alexei, eh? Què passa, amigo? Que bien te lo pases, eh? A la Munca Piu Piu, el Check Zone, eh? Sempre controlant, eh? Que tot això soni bé, eh? Almenys amb la seva professionalitat. També al Moisés, a la Mercè Ruiz de la Fuente, tot l'equip d'escènic, els seus companys, gent maquíssima, eh? Aquí a l'Escènic Magazine, la Mercè Ruiz de la Fuente. Juan Carlos Alguero, Jonathan Marín, el Jonathan Moya, la Montse, Membrado, Raquel, Débora Dalmau, Isaac Guimera i la nostra família des de Sevilla. Fíjate que alegria la que tiene que pegar ahora, eh, Sevilla. Tiene que estar, vamos, las ranas con cantimplora tienen que ir por la calle, eh. També a l'Òscar Marcos i tota la gent de la família de Tarragona. Vinga, l'Espluga de Francolí. Aquesta població maquíssima que segurament doncs estarem disfrutant de la bona música, eh. I tu que estàs a l'altre costat, doncs també et donem les gràcies i sobretot gràcies per ser-hi, amigo!

0: Dance Tour.
1: Doncs sí, senyor, aquí som fins a les 5 de la tarda en aquestes dues hores que tenim en directe. A partir de les 3 de la tarda comença la fiesta. És una fiesta, eh? El Dance Tour en directe, quan tu vulguis, a través del nostre podcast. Molt fàcil, que luego te lo explico, cómo puedes disfrutarlo. També saludem a la gent de la nostra aplicació a Radio Player, que disfruta també de Dance Tour. Y todo eso, ¿vale? Bueno, momento importante de la edición, porque anem a gaudir de la nostra primera novetat, la tornada d'aquesta formació, que ni són italians ni són germans. El que sí són alemans i es diuen Italo Brothers. La més nova, aquesta adaptació d'aquest mitiquíssim Dynamite, la nostra primera novetat dels Tour des d'Alemanya, Italo Brothers, novetat dels Tour. I wanna live it up tonight. We light it up like dynamite. No, we won't apologize. Dance Tour 91.6 FM.

Mare meva, senyor, quina versió del mític tema de No Limits. Una versió, una vessant una mica més electrònica i que sona realment bé, eh? I que ho van presentar com a novetat. No fa molt, eh? La gent del Dirty Signal, juntament amb Blink, Ethna Hazard. I amb el featuring de Wenji, això es diu New Limits. Quan passen 19 minuts de les 3 de la tarda, una salutació cordialíssima a aquesta família que sempre, doncs, ens sintonitza a través dels nostres amics des de Mallorca, cruzando el charco, la isla de Inca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sius Martínez. També a la gent de Antònia, a la Laura, al Carles, al Manuel, a tota aquesta família. Això de fos la nova d'Esturbotronic. Get ready.

Panger, a càrrec d'aquesta formació, que cada setmaneta tenim algun tema, eh? Que d'altre. Parlem dels Turbotronic. Amb aquest Get Ready. Aquesta nova producció musical, aquesta història bastant actual i que no podia faltar en aquesta gran edició d'avui, concretament aquesta del dia 14 de juny del 2020.

0: JM Salinas. Dance tu, dance tu, dance tu.
1: I com no, també a través de la nostra web en directe. Hola, bona tarda. 3W.unelprat.digital. Si estàs escoltant-nos a través del teu ordinador, PC, smartphone, tablet, doncs molt bona... Bona tarda tinguis, eh? Moltes gràcies i bon profit, eh? Si és el cas. Aquí estem per amenitzar aquesta estoneta amb música també, amb aquestes novetats que van arribant, eh? Tenim un programa avui amb bastant cosa nova i per això no pots perdre, eh? Ni un segon. Nosaltres continuem amb més cosetes. Atenció amb la gent del Lexize, juntament amb Perfect Pitch i amb Rocco. Aquesta propera novetat en store, això es diu Good Pitcher, novetat en store, Lexize.
2: Novetat Dance Tour.
3: ¡Al ataque!
2: Dance Tour 91.6 FM.

6, juntament amb Perfect Pitch i amb Rocco. Això es diu What Pitcher. I és una de les novetats que avui et presento. La nova de l'X6, Perfect Pitch, Rocco, What Pitcher.

sembla un tema d'aquests romalets que l'escoltes i dius, bueno, no està mal, però de casualitat que l'escoltes una altra vegada i ja te pica el gusanillo. Producció de Mika, juntament amb Elias, amb aquest Move Your Body. Història també molt actual i que et punxem en aquesta edició d'avui tan especial del Dance Tour. Plena de sorpreses, plenes de música. Estos son los pitos, eh? Pit. Dejamos pasar los pitos. Perquè també recordo que tenim un viatge programat aquí al costat de França, per escoltar molt bona música, per escoltar doncs, formacions i artistes que venen des d'allà, des de França, i també per convidar-te, que ho passis bé, a convidar-te que t'acompanyis fins a les 5 de la tarda, perquè aquí hi ha fiesta, aquí hi ha jaroteo. I nosaltres encantadíssims sense acompanyar-te. En directe o també al podcast, donem l'oportunitat també de disfrutar de Dance Tour entre setmana. Això de fons, Double You and Double You, juntament amb Maxmo. Jump to Stars.

0: En Unboxmo, juntant forces per fer realitat aquest Jump to Stars. Aquest tema que et dediquem a tu, que estàs a l'altre costat i que disfrutes cada diumenge del Dance Tour amb músiques com aquesta i moltes d'altres que tenen que venir. També el bonus track amb tres remixos de temes molt coneguts que pots continuar doncs, demanant a través del nostre correu electrònic dancetour.patradio@gmail.com.
1: Corre hacia la luz, Caroline.
2: Sweet Caroline.
3: Nada de poltergeist. Dance Tour es el postre guay de los domingos. De 3 a 5 de la tarde con JM Salinas featuring Irra Gallego.
4: Ya están aquí.

0: Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Doncs sí, senyor, aquí estem al 91.6 FM, també 3W.radio.com. Ai, salen coses rares, eh, l'ordenador. Madre mía. Qué mal me llevo, con las máquinas. Peor que Sarah Connor, Una abraçada i una salutació si t'acabes d'incorporar al nostre dial, 91.6 FM, hola, què haces, hola, què tal? Prohibidíssim, Moure't d'allà, no muevas el dial, que no se puede. Acompanya'ns en directe fins a les 5, o si vols també doncs fer servir el nostre podcast, també pots fer-ho. És molt fàcil, 3w.elprat.digital, vale? Vas a la programació, a la part de ràdio, Tenim el Prat TV, també el digital, doncs anar-hi a la secció de ràdio. Vas a la programació i ja està, Busca el Dance Tour i ahí estamos. També escoltant streaming, També donem la possibilitat. Bueno, moment important de la tarda, puja el volum perquè anem amb una d'aquestes que fan pupeta i de la bona. Perquè parlem de la nova, ni més ni menys, que els dels Prime Shock. Amb una nova proposta, com sempre, contundent. I amb el títol de Higher Rush, la nova dels Prime Shock. I com no, la nostra següent novetat dins d'or.
2: Dance Tour 91.6 FM. Novetat Dance Tour.
3: Al ataque!

0: mare meva, senyor, com se les gasten, eh? Els Prime Shock, la nova, es diu Kaya Rush. Y ahora mismo tendría al mestre con los bracitos arriba, eh? Contundència, com sempre. Ells té ben acostumats a aquesta formació, els senyors de Prime Shock, que em vas entrant de 9 minuts del punt horari de les 3 de la tarda, aquí on acompanya un amic, el JM Salinas. Què tal? Amb aquestes músiques, amb aquest ritme contundent, eufòria en estat pur. Prime Shock i Higher Rush.
1: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Oi, Déu meu, sí senyor, balla, disfruta, viatge amb nosaltres, a con...

passat i a partir de les 3. I nosaltres que acabem aquest primer bloc on fem referència a l'actualitat amb la proposta de Marc Korn juntament amb Saint Joe. Això es diu No More Lies.

Chain to la gente No More Lies. Que ve, que ve, aquí estem, al Dance Tour. Acabam, aquest primer bloc, perquè ara arriba una secció que es diu Bonus Track i que si estuviera aquí la Lorena, pues lo explicaría a las mil maravillas, però com no està, pues lo

0: De 3 a 5 de la tarde.
1: Sí, senyor, doncs, de 3 a 5 de la tarda.

missatges que van arribant al nostre correu electrònic, que aprofitarem el moment i l'ocasió per recordar. dancetour.radio@gmail.com. Teniu que anar allí i poner quiero el bonus track de, jo què sé, de qualsevol tema que el tingui de gana. No pot faltar que sigui nou, també pot ser antic. De fet, tenim dos temes bastant antics i un seminou, o nou. Una gent que està molt de moda, una gent que ja vam vaticinar aquest passat hivern, que vam fer doncs una ullada a la repercussió que va tenir aquesta agrupació musical, esta orquesta que es diuen Nueva en Línea. Ja sabeu, pues, que tenen varios temes i que estan triomfando a la vez. Nosotros pues escoltem un remix més ballable en aquesta ocasió, no la del beso, sinó un altre, un tema que segurament coneixes. El remix del Noche de Copas, Nueva Línea, formació que està de moda i que segurament escoltarem més cops al nostre programa.

0: Mamma mia, pedazo de remix, qualitat suprema, amb aquest tema de Nueva Línia, amb el remix del Noche de Copas, aquest primer bonus track que avui ens atem amb aquesta edició del dia 14 de juny, immersos en el nostre dansur, concretament aquest bonus track,
1: Noche de Copas.
0: A veure quantes copes. 49 minuts de les 3 de la tarda. Nosaltres que continuem el nostre programa. Estem al bonus track. I ara anem amb un tema també molt conegut, una mica més antic. Parlem de la proposta de

0: qui no se'l recorda, aquest tema? Un tema que va pegar moltíssim, totes les pistes de ball i totes les emissores de ràdio. Parlem del tema de Farruko amb el remix d'aquest Pepas. Aquest tercer i últim bonus track, escoltàvem el tema de Nueva Línia, el remix de Noche de Copas, tot seguit el remix del Bad Bunny, el Titi Me Preguntó, el format Tech House. I ara per últim, l'Exitas de Farruko, que encara funciona, O sigui que això està guapo, aquest remix. Doncs aquí ha estat el nostre bonus track, que tornarà la setmana que ve amb més remixos, també donant referència als missatges que es van arribant al nostre correu electrònic. 3 minuts i ens plantem a les 4.
1: Pon mucha atención, tu fin de semana aún no ha acabado. Todavía te queda Dance Tour. Con JM Salinas nos disponemos a viajar por todo el mundo en busca de los sonidos dance más auténticos que se escuchan en cada zona del globo terráqueo. Escúchanos todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en el Prat Radio, porque ya nadie nos va a parar. JM, ya te decía yo que esto de volar tan rápido por el mundo nos traería problemas. Ahora no te pares y continúa, continúa.
2: Atención Linares, Harrison anuncia su llegada a nuestra nueva dirección, Independencia 489. Gracias por su preferencia.
0: Moltes gràcies per la teva preferència. Benvingut, benvinguda al Ari for Dance, aquest avió que sempre doncs utilitzem per fer un repàs al nostre globus terraqui. Avui tenim doncs el privilegi de viatjar a França, aquí al costadet. I si parlem de França, parlem d'ells perquè a més tenen un nou tema, els senyors de Offenbach. Després del seu Overdrive, doncs ara ens arriba amb aquesta nova proposta. Això es diu Miles Away, Offenbach, França.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Un treball bastant esperadíssim, la tornada dels francesos de Offenbach amb aquesta nova producció, eh? Una cançoneta d'aquestes que es queda al cap. Això es diu Miles Away. I ara mateix, doncs, és tendència, eh? I nosaltres, doncs, t'ho posem amb aquesta gran edició d'avui del Dance Tour. Estem viatjant, estem en el nostre avió rescatant les músiques del nostre planeta, les Madis, a través del 91.6 de la FM. 3 minutets a les 4 de la tarda i sempre que viatgem a França, que no falta, eh? El senyor David Guetta, en aquesta ocasió amb la veu que va fer en el seu dia el Titanium, parlem de Sia, i amb aquest Beautiful People, David Guetta, estem repassant França. Mamma mia!

0: Versió una mica distinta, que sí? Del tema original, d'aquesta veu francesa, parlem de Lolita, amb aquest Joli Garçon, amb aquest remix més ballable, aquest tercer i últim tema que fem referència al nostre país que estem avui, a França. Nosaltres que no parem, que nosaltres tornem cap aquí, cap al Prat, perquè ara tenim que fer un altre viatge. Un viatge increïble, un viatge que sempre disfrutem moltíssim, perquè també posem a prova la nostra memòria, I segurament que quan escoltis aquestes músiques, aquestes cançons, segurament et vindrà un moment temporal de la teva vida. Estem parlant del Remember.
1: Pasajeros, bienvenidos al momento más elevado del fin de semana. Nos encontramos a gran altura. Nos encontramos en Dance Tour. No sientan miedo, están en buenas manos, en las manos de nuestro capitán J.M. Salinas. Con él volamos alto hasta las 5 de la tarde, con el Dance Tour, la música dance a tu medida.
0: Dance Tour, la música dance a tu medida, bueno, no sé si a tu medida o no, pero... Ahí estamos, per oferta passar una bona estona, cada diumenge a partir de les 3, ja saps, que estem allà i que estem contentíssims de que ens acompanyis en directe o també amb el nostre podcast, que pots escoltar-nos, tu descarregues el teu dispositiu i ja està, està tot hecho ja. També escoltar-lo en streaming.

0: de selecció de tots els missatges que ens venen a arribar al nostre correu electrònic referent al Remember. O sigui que si vols escoltar algun tema antic que li tinguis carinyo, doncs ho dius allà, al nostre correu electrònic, tensturpulperradio@gmail.com. Quan regnava l'Eurobeat, moltes de les cançons que vam omplir les nostres pistes, doncs, sobretot molt conegudes, veus com Talisa, o per exemple aquesta que ve, perquè aquest tema també va ser tot un referent. Parlem d'Alexia amb aquest number one, el primer Remember d'avui.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Ay, Green Records, mamma mia, jo sobretot recordo els estius, no? Els estius amb aquestes cançons artistes que van triomfar en el nostre país. Amb el tema d'Alexia, amb aquest number one, aquest primer Remember d'avui. Magnífica edició d'avui. I ara viatgem a Itàlia, formació també molt coneguda, els senyors de Chufa Viola. Amb aquest Lift It Up, un tema també complia totes les pistes de ball i que van disfrutar de valent. Segon Remember d'avui, Chufa Viola.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Ay, ay, ay, el animalillo, ese animalillo que nos acompaña por las noches, por los días, por todos lados. Al mosquito. Producció de Intrance, amb aquest tercer i últim tema del Remember. Escoltàvem el tema d'Alexia, aquest number one. Tot seguit el temaco de Xufa Viola, aquest Live It Up. I ara per últim, aquesta cançó que vam dedicar, aquesta animaló, que sempre pues, se hace notar. Ei, te pica! 26 minuts de les 4 de la tarda. Tornem del passat, perquè ara comencem aquest últim bloc on fem hincapié a la novetat.
1: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Ay, bueno, es que no paramos, es que no paramos. Después del Remember, tornem aquí als estudis del nostre Dance Tour aquí al Prat Ràdio, 91.6 FM. Hola, què tal? Si t'acabes d'incorporar, també una saludada a tota aquesta gent que ens sintonitza amb el seu aparell radiofònic ubicat a l'automòbil i que està circulant pels carrers del Prat i els voltants.

això és brutal, eh? Realment brutal. Un tema que ja fa temps que no punxem i que millor que fer-ho avui mateix. Viatgem a Itàlia. Els graus en el seu dia del Gam Gam. Parlem de Marnik amb aquest The Ritual. Producció d'aquestes contundents. Produccions d'aquestes que ens agrada, eh? Disfrutar aquí al Dance Tour. Doncs sempre el programa que t'avança al millor de la música de ball cada diumenge a la 3 a 5 de la tarda. Marnik! Mamma mia, The Ritual! Yeah.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Doncs sí, senyor, per ràdio, 91.6 FM, també la web. Hola, què tal? 3w.elprat.digital. Bon diumenge tinguis. Diumenge fantàstic. Diumenge per sortir a prendre alguna cosa amb els amics. Però sempre després del nostre dance tour, perquè t'empapis una mica de lo que viene, en música dance. Propera novetat, dance tour. Hoy tengo un pollo, hoy, todo el programa. Y no puedo de sacarlo. A ver si amb aquesta sí. Formació LNI amb la proposta de Nick i l'agenda Tennessee and Laney. Ens arriba amb aquest Dirty Bassline, novetat en sort.

0: Novetat Dance Tour.
1: A l'ataque! Dirty Bassline.
0: Dance Tour 91.6 FM.

Proposta que no fa molt, que vam presentar al nostre Dance Tour, em sembla que va ser la setmana passada. Aquesta que sona amb el títol de High Tension, o High Tension, millor dir, com en anglès de Vallecas, Extension, o High Tension, de la formació FLGETT, que no sé com dir-ho, Flighting, possiblement. Un tema electrònic, un tema d'aquest contundent i que disfrutem en aquesta edició d'avui, el dia 14 de juny del 2026. Salutacions cordials, qui t'acompanya, el JM Salinas. Contentíssims de trobar-me cada setmaneta aquí en el Prat Ràdio. I també en el nostre podcast, també important, perquè puguis gaudir entre setmana de nosaltres. Això de fos la nova de Van der Carsten, juntament amb Apollo. Això es diu Second Change.

Un temaco, no, un temazo. El tema del senyor Hardwell juntament amb Daftek i també amb la participació de Dr. Pang. Això es diu Low. I que de Low nada, eh? Història actual, història contundent i que sona així de bé a través del nostre Dance Tour d'avui. Mola mia, quin programa, eh? Hem tingut de tot. Hem tingut viatges, hem tingut remixos, hem tingut també una porció al record. Como siempre, lo damos todo cada domingo.

0: J.M. Salinas, Dance Tour.
1: J.M. Salinas, Dance Tour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, ya nos comemos la mitad del mes, ¿eh? Porque ya, dama, es día 15, ¿eh? Dijuns y 15, ¿eh? O sea, vamos bien. I que dintre de molt poquet, doncs, ja comencen, no?, les vacances. A lo millor hi ha gent ja que té de vacances, ¿eh?, que lo está disfrutando y en silencio, ¿eh? Felicitats, si és el cas. I nosaltres, doncs, encara queda aquest mes, més o menys un mes, ¿eh?, de programa. I també dic que la setmana que ve no, sinó l'altre, lo más seguro, ¿eh?, estaran aquí els nostres companys, l'ordre de la Lorena Borràs, de l'Isra Gallego i de la Vivia Piu Piu, per fer un nou megamestre de mestres, l'últim de la temporada. O sigui que no t'ho perdis, ja et mantindrem informat del dia en qüestió, eh? Ja te digo, aquest diumenge no, l'altre, crec, eh? Si no me falla la pezòdia. Següent novetat en store, atenció amb la nova de Showtech, juntament amb el seu inseparable Show Techno, amb una proposta d'aquestes duretes, novetat en store, això es diu Hell of a Night, la nova de Showtech, Show Techno, Progressive Music.
2: Novetat Dance Tour.
3: A l'ataque!
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: realment bocabadats. Ens vam quedar com escoltar la nova de Nibiru. Canviem una mica l'estil amb aquesta vessant més romàntica i més comercialeta. Això es diu Ondar de Aurora. La nova de Nibiru, història que sona així de bé a través del nostre Dance Tour d'avui amb aquest pianet de fons que sempre queda fantàstic.
1: Escoltes Dance Tour a 91.6 FM, Prat Ràdio.
0: Ai, bueno, ja està. Mamma mia, que ràpido. Nosaltres que ens acomiadem, gairebé ja són les 5 de la tarda, és moment de tocar el 2 i d'emplaçar-te per la propera setmana, el proper diumenge. Una cordialíssima salutació a la direcció i la locució del Dance Tour, la J.M. Salinas. Jo acabo de passar un bon diumenge i sobretot una molt bona setmana. Ens anem amb els senyors Twin Beats amb aquest We Belong. Com sempre, nosaltres ens trobem a trobar d'aquí a 7 dies al podcast, quan tu vulguis. Bon dia, bona setmana, petonassos!

0: Ràdio 91.6 FM.
1: Hasta la vista, baby.
2: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. Un resum més obrim amb un tema d'interès general. Fa setmanes que parlem del fenomen del Niño, agreujat pel canvi climàtic. Aquesta vegada l'alerta ens arriba de l'ONU, i és que l'Organització Meteorològica Mundial calcula que es desencadenarà els pròxims 2 mesos i que molt probablement s'allargui fins al novembre. De tot plegat va parlar al programa Albert Sant Andrés amb el meteoròleg de Castellà Jordi Moré. També aquesta setmana vam tenir temps per parlar de futbol, del futbol més modest. Si bé el Centre d'Esport Sabadell ha acaparat el focus mediàtic pel play-off a segona, al Connectats vam reconèixer la tasca que fan altres clubs de la ciutat, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Sergi Parc va conversar amb Santi Ribalta, president del club. I acabarem a Badalona amb una interessant proposta que canvia de dates. Heu sentit a parlar mai de les nits d'estiu a la Nís del Mono? Doncs, si voleu saber de què va, us proposem escoltar l'entrevista de Martí Villegas amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027 degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això és, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen, o pronostiquen, és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030, tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si, de fet, volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, eh? Però vaja, vull dir que sí que tots que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. És a dir, que a vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. Sí. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana. I quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, és a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen l'impacte és molt menor, però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima atmosfera-oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
2: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no?, vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes, però esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, em comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no?, passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs amb aquest context de canvi climàtic o d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí, exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament de 1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països, ara em ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, que som una regió molt petita del món, no?, serà, és molt difícil, no?, poder aconseguir una cosa així.
2: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial. I veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però esclar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no? És possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és un, bueno, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre els o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser des de que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després va fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i a més s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents, i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps, o ja anem tard, o què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això, perquè el panorama no es veu gaire, gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs, segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres, però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix ja està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bé. M'ha agraït d'estar aquí, la veritat. La primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual, tal com estan. Aquestes dades són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens van dir que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgem que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs a Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana no hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran, benvingut sigui també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí. Mm-hmm. A les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial al municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: I sí, sí.
2: Clar,
1: bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una graderia. Mm-hmm. Què passa? Que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament pues seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Rómulo, que li diem nosaltres,
1: sí, sí.
2: En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix. O sigui, pues, farà que pues, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou. O sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo. Però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així. I llavors seria molt fàcil fer el camp de sauló. Fàcil, entre cometes. Molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí. Però clar, hi ha més treballs a fer, està clar.
2: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball que ens canviarà amb les llums. Posaran leds, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps o han de fer als camps, no sé els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva.

0: nosaltres que ahir precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran, però de moment jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps, i això és un mal de cap que després pues se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
0: molt.
1: Imagino que en el cap del Santi Ribalta deu pensar, oh, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros. Sí. Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa.
0: Ens ha superat de totes, o sigui, ha vingut una predisposició molt gran. Agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat, també s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Ruí, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol, i ara existeix un, bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè sí. Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar, i a la vegada no podem donar no Can Rull sinó Sabadell. Llavors això s'ha d'arreglar, perquè clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop doncs és Can Rull, n'hi ha una gran massa. El que sí també dir que nosaltres la massa és de Sabadell, el 95% de la gent que practica l'esport a Can Rull està empadronada a Sabadell. Llavors sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a dir tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues, ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
1: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu 3 equips femenins, oi?
2: Sí, sí.
1: És el gran repte del Can Rull Rómulo Tronchoni, i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
0: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rull d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri. Al final nosaltres som un club de barri, i ara us explicaré una mica les idiosincràsia de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització, que no tenim. Llavors el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir, i després

0: si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no som, o no podem donar el servei, doncs no, no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
1: Parlant d'aquest futbol de barri, Santi, ja que m'ho posaves sobre la taula, que bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
0: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
1: Doncs, vale. Doncs això.
0: Sí, sí. Clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no siguin futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells se'ns emporten, i no sé si queda al final, a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
1: El pes gran es menja el petit sempre.
0: Això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres tenim el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec del Can Rui, vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos, que això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbal que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent, pues, no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? És un... Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rui, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Doncs amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. Però si un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros, i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat, i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Doncs jo vaig dir, això no ho permet. N'hi ha cèntims? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí, pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien, t'ho dic, no estarien, al Can Rui no estarien.
1: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no? que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rui, Romulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantengui, professionalització a la Junta Directiva?
0: És la clau. Jo vaig parlar... Nosaltres tenim a la Junta Directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta a això. Això, quan jo vaig arribar, vaig dir, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canviï. I després, per circumstàncies, que el Carlos va dir que no vull seguir, jo porto 16 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció tampoc, no tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació, mm-hmm, mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, de, escolta, anem a fer-ho bé. Redes socials. Jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era, pues, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluís i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, vale? I això ens ha costat pels dos anys que jo portava tresorer més aquests dos anys i ara, pues, podem dir, pues, això, que estem nets i a part, pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
1: Gràcies, Santi, que vagi bé.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'Anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat, que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'Estiu a l'Anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens van plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure, doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat, i aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica, i bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Com va sorgir aquesta proposta de les nits d'estiu a l'Anís del Mono? Era per petició popular o us ho havien demanat alguns?
2: Va ser
1: entre el Museu de Badalona i l'Anís del Mono, oi?
2: A veure, aquesta marca, Nits d'Estiu, va començar aquí al museu. Va començar a posar una mirada diferent sobre les restes arqueològiques, sobre la ciutat de Baetulo. Va ser una activitat que vam fer 3 o 4 anys, ara ben bé no me'n recordo. Pràcticament ens estem traslladant a l'any 2001, si no recordo malament, i això era una activitat que consistia en fer una visita teatralitzada a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys, doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres vam ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenint visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors, generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions de
1: moltes persones. La demanda, l'alta demanda que teníeu.
2: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica, i des de llavors doncs no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de la Nits del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
2: És l'indret idoni perquè és més gran, no perquè el museu no ho sigui, el museu ho és, i ho és molt, i la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, és... seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. El que passa que, clar, la història era l'aforament. L'Anís del Mono? Doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però, clar, és un aforament més ampli. Clar. Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen professionals de la fàbrica?
2: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, a hores d'ara, continuem fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
2: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer d'elaborar aiguardents. D'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, a diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
2: Bueno, hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Sí que de vegades comptem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs anem per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè, bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però, clar, el pressupost no és infinit, el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no? Mm.
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany sí. Tenim unes dates ben diferents, oi?
2: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
2: En els últims anys hem constatat i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que s'han cuidat del muntatge de l'activitat, del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades
1: i cada cop més altes.
2: Són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. I, lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls, bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
2: llavors,
1: sí.
2: Doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. O sigui, tenia 3 sessions, en feien 3 sessions i continuarem celebrant 3, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, 3 divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests 3 mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, no, ja no és el mateix nivell.
2: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
2: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, no? Però bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Us sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com per exemple oferir l'activitat en un moment a l'octubre en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
2: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible. Vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres més que res per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones que estan allà. O sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol, clar, quan ja has acabat de muntar és que estàs per...
1: Molt cansat.
2: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I, Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a les nits d'estiu a la Nits del Mono?
2: Bé, de moment encara no tenim la programació tancada.
1: D'acord.
2: Tenim algun concert ja tancat, però no tenim tota la programació dels 3 dies tancada. Esperem, en els propers dies, quan dic els propers dies, dic el proper mes, tenir ja tota l'activitat a punt. Llavors el que farem és que l'anunciarem a la pàgina web i la mantindrem com a nivell informatiu. Normalment les entrades les posem a la venda un mes o un mes i una mica més abans a la venda. No les comencem a vendre demà passat, perquè llavors el que ens pot passar és que la gent les compri i pràcticament no ens ha donat temps ni a publicitar, ni a fer una mica bullir l'olla. Llavors sempre reps la trucada d'aquella persona que fa tants i quants anys que intenta comprar entrades i que no les aconsegueix.
1: Sí.
2: Què passa? I, clar, sí, sí. Això, intentem publicitar amb temps, però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar, clar, clar, clar. Doncs n'estarem pendents i, sobretot, recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nits del Mono doncs seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, sí, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
0: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any, quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Ho sap la mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
1: Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
0: El farem arreglar.
1: No, no ho facis. Osgood, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
0: Per què no?
1: Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
0: No m'importa.
1: I fumo. No paro de fumar.
0: És igual.
1: Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
0: Et perdono.
1: I saps què? Mai no podré tenir fills.
0: N'adoptarem.
1: Però que no vols entendre, Osgood?
2: Sóc un home.
0: Bé, ningú no és perfecte.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: A Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: que era tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Crec que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Ahora venía el doble tempo, ¿sabes? Y...

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Molt bona nit, amics, i una setmana més. Benvinguts al teu programa de jazz preferit. Com sempre, ho tenim tot preparat i a punt per tal de que aquests 60 minuts que tenim per endavant ens resultin interessants i prou agradables per tal que escoltar-los sigui un costum incorporat a la teva vida i vulguis repetir les següents setmanes. Doncs bé, com venim fent en les dues últimes temporades, hem triat un estàndard que repassarem mitjançant una sèrie de versions instrumentals que hem seleccionat i que us les oferirem de forma cronològica, començant per la més antiga fins a arribar a la més actual. Però, com veureu, o com escoltareu, seria millor, el tema triat té una particularitat especial. Com bé sabeu, la gran majoria d'aquests estàndards són temes nord-americans, coneguts i reconeguts per tothom. Però la particularitat de la que parlava és que avui dedicarem el programa a un tema italià. Sí, sí, italià. És un tema escrit per Bruno Martini, pel que fa a la música, amb lletra de Bruno Brigetti l'any 1960 i que es va convertir en l'estàndard que avui és arrel de la interpretació del músic brasiler João Gilberto, tot i que el primer que el va enregistrar va ser el propi Bruno Martino el 12 de juliol de l'any 1960. Segur que intueixes el títol d'aquest tema. És, sí, el famós Estate. Després de Bruno Martino i João Gilberto, doncs, centenars de versions, entre les que m'agradaria destacar la de João, precisament, la de João Gilberto, Mina, Roberto Menescal, Anna Karam, John Pizzarelli, Eliana Elias, Nicky Parrot, Andu Cross, etc, etc. No vull cansar-vos amb més noms. Si no el coneixíeu, que ho dubto, estic convençut que us agradarà perquè, entre d'altres, és una bellíssima melodia. I començarem la selecció amb la lectura del guitarrista hongarès Gabo Szabo, que el van registrar l'any 1977 per incloure'l en un àlbum publicat aquell mateix any amb el títol de Face. Doncs bé, en Gabo Szabo comencem la selecció d'avui.

Doncs bé, hem començat la selecció d'aquesta nit amb el senyor Gábor Szabó, músic hongarès de naixement, però nord-americà d'adopció. País al que es va traslladar amb la seva família quan tenia 20 anys, escapant de la invasió del seu país per la Unió Soviètica. Allà es va formar com a músic, col·laborant, entre d'altres, amb el quintet del bateria Chico Hamilton, amb en Gary McFarlane i amb el quartet de Charles Lloyd. Dotat d'una tècnica excel·lent i amb un estil propi inconfusible, a poc i amb la irrupció del rock, va començar a experimentar amb la fusió del jazz, el pop i les músiques gitanes i asiàtiques. Aquest feix del que hem recuperat aquesta versió del nostre tema es va editar en el segell Mercury. Bé, i tot seguit avançarem 5 anys per situar-nos en el 1982, quan el pianista Lou Levy, al front del seu trio, enregistra un àlbum que es comercialitza amb el títol de The Kids Got Ears. Ho fa en el segell Yassis. L'àlbum es va enregistrar en els Sage i Sound Studios a Hollywood els dies 27 i 28 de novembre de l'any 1982. Escoltem la seva lectura.

Doncs Lou Levy al piano, John Heart al contrabaix i Shelly Main a la bateria han estat els protagonistes. Per cert, apuntar que si algú està interessat en aquest disc, informar-vos que en el nostre país aquell LP original es va publicar en format CD i pel segell Fresh Sound Records amb el títol de I Am Old Fashioned. Bé, i el nostre proper convidat és probablement, segur, el músic de jazz belga més conegut i més reconegut a tots els nivells. A banda d'aconseguir quelcom que en aparença increïble, perquè ell va ser capaç de fer de l'harmònica un instrument considerat menor i poc utilitzat en jazz, en un instrument en igualtat de condicions amb la resta d'instruments convencionals. A banda d'harmonicista, era un magnífic guitarrista i un xiulador espectacular. El seu nom, segur que ja ho deus intuir, el seu nom dic Zoot Zilemans. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Thud Thielemans i hem recuperat aquesta versió d'un disc titulat genèricament Only Trust Your Heart, publicat en el segell Concord i enregistrat entre abril i maig de 1988 als Classic Sound Studios de la ciutat de New York. Thud Thielemans a l'harmònica, Fred Hirsch al piano, Herwin Schwartz al contrabaix i Joe Baron a la bateria. I l'any 1992 el pianista Mark Copland publica en el segell Sunnyside un àlbum que es publica amb el títol de At Night. Com deia, aquest disc es va enregistrar el 16 de juny de l'any 1991 en els Power Studios de la ciutat de New York, evidentment, i que compta amb 8 temes. Doncs bé, 4 anys més tard, concretament el 1992, el pianista Mark Copland publica en el segell Sunnyside un àlbum que es publica, valgui la redundància, amb el títol de At Night. Enregistrat, per cert, el 16 de juny de l'any 1991 als Power Studios a la ciutat de New York. El disc, concretament, compta amb 8 temes, un d'ells aquest.

Doncs bé, ha estat el trio del pianista Mark Copland, amb el propi Mark Copland al piano, Gary Piacuk al contrabaix i Billy Hart a la bateria. I d'un pianista a un altre, però d'estils completament antagònics. De Mark Copland, amb un estil contemporani i experimental, a Monty Alexander, un músic amb forta influència del swing i de la música caribenya. De fet, ell és natural de la ciutat de Kingston, a Jamaica. Les seves referències són Art Tatum, Oscar Peterson, Wynton Kelly, Ahmad Jamal i Jane Harris. De la seva extensíssima discografia he triat un disc a piano sol enregistrat al Maybeck Recital Hall a Berkeley, a Califòrnia, la seva actuació en viu el 20 de setembre de l'any 1944. L'àlbum forma part de la sèrie At Maybeck i aquest és el volum, concretament el volum número 40. Com dic, At Maybeck és una sèrie d'àlbums que la discogràfica Concord dedica exclusivament als pianistes més importants. És un concert en públic i tots els participants ho fan a títol individual, sense músics acompanyants, és a dir, a piano sol. Escoltem, doncs, el senyor Monty Alexander.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Monty Alexander en aquest concert que va realitzar en el Recital Hall a Berkeley, a l'estat de Califòrnia, en aquest sèrie de concerts que tots porten per títol At Maybach. Doncs bé, tots seguits saltarem de segle. Ens aturarem en l'any 2004 per trobar-nos amb un nou pianista, concretament amb el senyor Kenny Barron, aquest pianista de Filadèlfia considerat com un dels millors de l'estil post-bop. Doncs bé, aquest 2004, Kenny Barron, al front del grup que ell mateix anomena Ensemble, enregistra un CD amb el títol de Table for Two i ho fa en els, ho enregistra en els Fantasy Studios. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el quintet del pianista Kenny Barron. Amb Kenny Barron al piano, Peter Barshay al contrabaix i Lewis Nash a la bateria, sent la secció de ritme, i acompanyat de Dave Ellis i Bob Shepherd al saxo, flauta o clarinet baix en funció del tema. Doncs bé, continuem avançant en el temps, ara per trobar-nos amb un jove saxofonista italià nascut a la població de Vitoria, a la illa de Sicília, el 24 de maig de l'any 1989, és a dir, ara té 37 anys, i el que és important, un prestigi que l'ha dut a considerar-lo com un dels millors altos saxosalts de l'actualitat. Doncs bé, l'any 2006, amb el segell Venus, enregistra un àlbum titulat New York Lullaby, àlbum que precisament es va enregistrar a la ciutat de New York en formació de quartet. El CD consta de 9 temes, tots ells estàndards. Doncs bé, en el track número 5 hi ha aquesta versió del nostre tema d'avui, aquest Estate.

Doncs us demano disculpes perquè ara me n'adono que quan he presentat aquesta versió que estem escoltant de fons, doncs us he parlat del títol de l'àlbum, de l'any que es va editar, etc, etc, però m'he oblidat de dir-vos el nom de l'intèrpret. És el senyor Francesco Cafiso.

Francesco Cafeso al saxo alt, acompanyat de David Hasseltine al piano, David Williams al contrabaix i Joe Farnsworth a la bateria. I bé, i un cop més el temps ens impedeix escoltar doncs un altre tema. Recordar-vos, com ho faig sempre, si és del vostre interès, podeu escoltar de nou el programa accedint al podcast de l'emissora. I també doncs sapigueu que el penjaré en el perfil de Facebook Mostra Jazz Setmanal, perdó, i en el meu particular també. Només teniu que clicar sobre el logo i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, que heu de tenir instal·lat prèviament, evidentment, però si no el teniu, doncs només heu de posar ivox en el vostre buscador habitual i us l'instal·larà doncs molt fàcilment. És totalment gratuït i té podcast de totes les matèries i molt, molt interessants. Doncs res més, gràcies per la teva sintonia fins a la setmana entrant i m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, amigues i amics de la música. Avui, a Partitura de Tàrrega, us proposo un viatge sonor al cor d'un dels compositors més fascinants del segle XX, Sergei Prokofiev, un creador capaç de transitar entre la llum i la foscor, entre la ironia i la tendresa, entre la modernitat més atrevida i l'arrel clàssica més pura. En aquesta tarda us oferirem tres obres essencials del seu catàleg, tres mirades complementàries que revelen la seva força creativa i la seva sensibilitat profunda. El concert per a piano número 2, una obra nascuda del dolor i convertida en un monument al virtuosisme i a la memòria. La suite número 2 de Romeo i Julieta, un fresc orquestral d'amor i tragèdia. I la sinfonia número 1 clàssica, un somriure lluminós enmig de temps convulsos. Prepareu-vos per una tarda intensa, plena de contrastos i d'emocions. Començat pel principi, per la vida i l'ànima del compositor. Mireu, Sergei Prokofiev va néixer el 1891 a Sonskobba, en una Ucraïna rural que marcaria per sempre la seva sensibilitat. Fill d'una mare pianista aficionada, va créixer envoltat de música i natura. En 5 anys ja improvisava peces per al piano i als 9 escrivia la seva primera òpera, El Gegant. Als 13 anys ingressava al Conservatori de Sant Petersburg, on esdevé l'enfant terrible de la música russa, mestres com Rimski-Korsakov i Glier reconeixen el seu talent, però sovint el seu esperit provocador i modernista desconcerta professors i públic. Prokofiev vol sorprendre, innovar i sacsejar. La seva joventut coincideix amb un moment d'ebullició artística. Coneix a Diaghilev, Stravinsky i Meyerhold i entra en contacte amb les avantguardes europees. Durant la Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa, compon alguna de les seves obres més brillants: el concert per a piano número 1, la sinfonia clàssica i el concert per a violí número 1. Després d'anys a Occident, Estats Units i París, torna a la Unió Soviètica el 1936. Allà haurà de navegar entre la seva llibertat creativa i les exigències del règim, però mai no renuncia a la seva veu. Escriu obres mestres com Romeo i Julieta, Guerra i Pau, La Ventafocs o Pedra i el Llop. Prokofiev mor el 5 de març de 1953, el mateix dia que Stalin. El seu llegat és immens, una música plena de contrastos, d'ironia, de lirisme i d'una energia que continua captivant generacions. Bé, ara passarem al concert per a piano número 2 en sol menor, opus 16. Aquesta obra està composta entre 1912 i 1913. Aquest concert neix sota l'ombra d'una tragèdia, el suïcidi del seu amic Maximilian Smitshoff. Prokofiev li dedica l'obra, que es converteix en un ritual de dol i en una exploració de la foscor i la llum. L'estrena del 1913 va ser un escàndol: xiulades, abandonaments de la sala i entusiasme d'uns pocs. La partitura es perd durant la Revolució Russa i Prokofiev la reconstrueix en 1923 a París, fent-la encara més complexa i monumental. És una obra de quatre moviments, amb una cadència colossal al primer, un scherzo endemoniat, un intermezzo grotesc i un final tempestuós. La gravació que sentirem és de Warner Classics de l'any 2008 i és considerada una de les millores de les darreres dècades. Kissing domina la tècnica extrema del concert amb una naturalitat sorprenent, però sobretot hi aporta una lectura humana, dramàtica i plena de matisos. Vladimir Ashkenazy equilibra amb elegància la força del piano i la riquesa orquestral. Ara sí, sentim el concert per a piano número 2 en sol menor, opus 16, amb Eugene Kissing, la Filarmònica Orquestra i Vladimir Ashkenazy.

Acabem d'escoltar una de les obres més exigents i colpidores del repertori pianístic, la cadència monumental del primer moviment, el perpetuum mobile del segon, la marxa grotesca del tercer i la tempesta final ens han mostrat un Prokófiev intens, visceral i profundament humà, una música que neix del dolor, però que es transforma en força i bellesa. I ara passem a la segona obra, Romeo i Julieta, la suite número 2, opus 64. El ballet Romeo i Julieta, compost entre 1935 i 36, va tenir una gestació complicada, reticències polítiques, canvis de teatre i fins i tot un primer final feliç que Prokófiev va haver de rectificar. Abans de l'estrena del ballet complet, el compositor va estrenar tres suites sinfòniques per donar a conèixer la música. La suite número 2 és un fresc orquestral de 7 moviments que recorre els moments més emblemàtics de la tragèdia: la marxa dels Capulet, la joventut de Julieta, el frare Llorenç, les danses i el comiat dels amants i la tomba final. La lectura de Jarvi és teatral, viva i plena de contrastos. La dansa dels cavallers és imponent, la jove Julieta lleugera i lluminosa, i al final una elegia commovedora, una versió de referència per la seva energia i la seva capacitat narrativa. Així doncs, passem a l'audició, sentirem la suite número 2 de Romeo i Julieta, opus 64, en Neme Jarvi i la Royal Scottish National Orchestra.

Hem viscut un viatge emocional intens. La solemnitat dels Capulet, la innocència de Julieta, la passió dels amants i la tragèdia final. Prokofiev converteix Shakespeare en música pura, en imatges sonores que parlen directament al cor. I ara passem a la sinfonia número 1 en re major, opus 25, clàssica. Està composada entre 1916 i 1917 en plena revolució russa. La sinfonia clàssica és un homenatge lúdic a Haydn i Mozart. Prokofiev volia demostrar que podia escriure una obra clàssica amb el seu propi segell, humor, dissonàncies inesperades i vitalitat rítmica. És una sinfonia breu, transparent, plena de llum i d'ironia, un somriure musical en temps convulsos. Claudio Abbado i la Chamber Orchestra of Europa interpreten la sinfonia amb lluminositat i energia contagiosa. La claretat de les línies i l'equilibri entre seccions són exemplars. El larghetto destaca per la seva delicadesa poètica, la gavota per la seva ironia viva i el finale per la seva vitalitat i frescor. Una versió que uneix rigor clàssic i modernitat. Passem, doncs, a sentir la sinfonia número 1 en re major, opus 25 clàssica, amb Claudio Abbado i la Chamber Orchestra of Europa.

Hem escoltat una de les obres més estimades de Prokófiev, una simfonia que combina tradició i modernitat, humor i elegància, frescor i enginy, una música que en continua sonant jove més d'un segle després. Tres obres, tres mons i un sol compositor. Prokófiev ens ha acompanyat aquesta tarda amb la seva força, la seva ironia, la seva tendresa i la seva modernitat. Gràcies per compartir aquest viatge amb tots nosaltres i que la música us acompanyi sempre. Sigueu feliços.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor la primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

burxeta ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a institut oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

0: amor.
1: Dani, Dani, para allà.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, humilde.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: la tía, yo no la tengo.
1: Ahí está la tía,
0: baja, corra.

Madam, may I suggest a moment of

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.